sense els del Saradí. Han brodat coixins d'estreles perquè la meua nineta hi posa el cap per dormir. Agulleta i fil de vint

corre l'aigua de puntetes que els ocells se'n van a joc. Quan els grills mengen rosetes, van cosint